0: En Onda Cero, Tacos Tem, la música que es fa a la terreta.
1: Abril és una cantant de Benissa, a la qual tots coneixen gràcies a la versió que va fer ja fa algun temps d'un dels temes que més va sonar durant 2006, Lucky. Gràcies a aquesta afortunada es va convertir en un referent important de la música feta a la nostra llengua. Al llarg d'aquests anys ha col·laborat en formacions com La Fúmiga, Zoo o La Raïz. Les seues influències passen per cantants com Billie Eilish, Sandra Monfort, Rita Payés o Sílvia Pérez Cruz. Ha sigut reconeguda con el premi a la cantant revelació en els Premi Ovidi 2025, a més d'estar nominada a altres premis com el Premi Smin o en The Rock 2026. El seu primer àlbum, Instruccions per estimar una cirera, ha comptat també amb el reconeixement del públic i la indústria. Abril és una de les apostes més fermes de la música de la nostra comunitat per al futur. I així és com sona la seva música.

0: En Onda Cero, Radio Estadio, Edu García. Onda Cero Sagunto, 104.1 FM.
1: Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem de fer la guitza. Vol dir molestar, fer la punyeta, posar traves o complicar les coses a algú. No en facis la guitza. És una expressió que pot ser suau, quasi de joc o més seriosa, depenent del moment. Perquè tots hem tingut algú que ens la fa. I si som sincers, també l'hem fet alguna vegada, sense mala intenció, o potser sí. Però en el fons ens recorda una cosa molt humana, que conviure no sempre és fàcil i que a voltes també ens posem a prova els uns als altres.